0: den här låten, men den är framförd som, ja, det är ögongodis och kul.
1: Exodeza pao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.